0: Notícies Comunitat Valenciana.
1: Esta hora arranca a València una nova manifestació dels docents de l'ensenyament públic des de la plaça de Sant Agustí fins a la Conselleria d'Educació. A Castelló hi ha prevista ara també una acció a l'IES Cremor. La d'Alacant serà a partir de les 12 des de les escales de l'IES Jorge Juan. La vaga indefinida està en marxa des del passat 11 de maig. Mentrestant, en les 5 universitats públiques valencianes estan en marxa les proves d'accés a la universitat. El primer examen, el de llengua castellana, i a partir de les 12 menys quart serà el d'història de la filosofia. Ja a la vesprada serà el torn de les assignatures optatives. I els membres dels jurats de la 38a edició dels Premis Rei Jaume I, entre els quals es troben 25 Premis Nobel, han signat avui una declaració conjunta sota el títol La ciència sota amenaça, en la que adverteixen sobre la creixent amenaça que suposa la desinformació. Reclamen, a més, normes ètiques que garantisquen un desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial. Més coses, la Guàrdia Civil ha detingut a 20 persones, membres d'un mateix clan familiar, per presumpte tràfic de drogues, entre altres delictes. Es tracta d'un grup criminal assentat a Carlet, a la Ribera Alta. Han sigut detingudes 20 persones, 19 de nacionalitat espanyola i una marroquina. També ha sigut arrestat un menor de 16 anys. 5 d'ells estan a la presó provisional.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al Foment del Valencià.
3: Aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño, en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts. Arrenquem Comunitat Valenciana en la Onda quan són les 2:30. Avui, 2 de juny, dimarts en el que molts alumnes s'han enfrontat ja al primer examen de les proves d'accés a la universitat. Són més de 25.600 estudiants a la Comunitat Valenciana que han començat aquest dimarts aquestes proves en una convocatòria que està marcada, com sabem, pels nervis habituals de l'alumnat i també per la situació de vaga educativa que viu l'ensenyament públic des de l'11 de maig. Doncs hem recopilat totes aquestes sensacions, els nervis, com han anat, l'examen que ha caigut. També parlarem d'aquestes notes, també un poc detall per a les diferents, per a l'accés a les diferents carreres. Ho farem de la mà d'Andrea Agut. Bona vesprada, Andrea.
2: Què tal? Bona vesprada, com esteu?
1: A més també d'una xicoteta entrevista per saber analitzar un poc pues, com estan afrontant-ho i quins són els millors consells per a estos dies, no?
2: Sí, i sa informació de servei que sempre fem, no? Parlarem amb Clara López, que és psicòloga i vicedegana de Psicologia i Neurociència de la Universitat Europea de València, que ens contarà un poquet com afrontar els nervis i també les expectatives posteriors, no? Com afrontar-lo amb positivitat, que la vida continua i que no és no tot és determinant, que va tot més enllà, i ens ensenyarà un poquet a capejar tota aquesta situació, Clara.
1: Doncs de seguida parlem d'això, perquè qui ha estat este matí a les, no sé quina hora era, però
2: a primeríssima hora, segur.
1: Avui del matí estava allà Paro Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Set i mitja. En els nervis previs, i tu has estat allí fent entrevistes, que de fet els nostres oients poden pues, veure-les, escoltar-les en l'Instagram de València, en OCR València, a més d'ara que les ficarem també amb aquestes notes de veu, però tu has pogut palpar de primera mà com estan aquests nervis,
3: Pues la veritat és que estàvem molt nerviosos tots els alumnes. Alguns no, alguns anaven supertranquils.
1: I molta
3: també.
1: Confiança hem escoltat alguns. Perquè algun li has preguntat tu, dus algun amulet, alguna cosa que t'ho has dit? No, i ella li ha preguntat però confies i dic sí,
3: plenament.
1: Això és molt bona actitud.
3: Alguns se'ls notava que estàvem més nerviosets, però altres molt confiats. I també és d'agrair, no? Veure que alumnes en tan sols 18 anys, alguns no es tenen encara ni fets, tinguin aquesta confiança en si mateix per afrontar per afrontar aquestes proves que al final són i no són determinants, però per a ells en aquests moments sí que ho són
1: i són dies de molta tensió, sobretot. Ara escoltarem els testimonis i analitzarem un poc com és esta primera jornada de l'ESPAU, però si et sembla, Amparo, primer comentem també més enllà quins altres assumptes d'actualitat tenim.
3: Sí, perquè mentre els alumnes s'estan enfrontant a aquestes proves PAU, han fet ja dos exàmens, castellà, i també han fet filosofia. Els professors continuen amb les manifestacions. Avui han tornat a prendre la ciutat de València, també la d'Alacant i la de Castelló. Els sindicats diuen que depèn de l'administració autonòmica que hi hagi un major avanç en les negociacions una vegada concloguen les meses telemàtiques, a les quals, recordem, no estan assistint este PB, Comissions Obreres i UGT. Escoltem els portaveus dels sindicats, a Marc Candela, que és portaveu de l'STPB, Txelo Baiges, de Comissions Obreres, i Kilian Cuerda, és de UGT.
4: Si aconseguim aquestes millores en aquests dos punts, el professor ja valorarà més positivament l'acord.
5: Estem vivint primer el desenvolupament de l'acord, que sentar unes bases i que tinga un compromís. Els pressupostos de la Generalitat estan en les Corts. Augmentar les línies pressupostàries se pot fer.
6: El que permetria recuperar el poder adquisitiu al professorat seria una quantitat al voltant de 450-500 euros.
3: És per lo tant aquestes millores en ràtios les que marcaran també una vegada s'hagin aconseguit reobrir la negociació en l'aspecte salarial i també, com diuen ells, en el València. El professorat segueix esperançat, encara que cansat, duen 17 dies ja de vaga, i han tornat a demanar a la conselleria que els faça cas. Com vos dèiem, també s'han produït manifestacions a Castelló i a València, i els manifestants, quan ja estan en la conselleria, el que hem sabut és que alguns professors el que han fet és decidir quedar-se a la plaça de la Verge de València, on esta nit han acampat més d'un centenar, una acampada que forma part d'aixòs actes protesta. Ha sigut una acampada totalment espontània, independentment de lo que convoquen els sindicats. Ens deien que també, hem estat este matí allí, ens deien que ells no volen molestar a ningú, inclús es feien referència a que este diumenge celebra el Corpus, i que no volen ser una dificultat per això, però que l'acampada és indefinida fins que el conflicte es resolga. Parlarem d'altres assumptes altres que tenen que voler també en educació i altres que no. Com per exemple, avui han començat a les Corts la ronda de compareixences dels consellers com a part de la tramitació d'aixòs pressupostos de la Generalitat d'enguany. Els primers en fer-ho han sigut este matí els vicepresidents Susana Camarero i José Díez. Ho contarem en la brújula Comunitat Valenciana. Parlarem de les dades de l'atur, perquè avui hem conegut les dades de l'atur també, que ha baixat, ja avancem que ha baixat en la Comunitat Valenciana. I ja com a última hora, perquè acaba de concloure fa no res, la 38a edició dels Premis Rei Jaume I ha premiat a investigadors entorn a l'entorn de l'economia de gènere, malalties cardiovasculars o l'enfocament químic davant del canvi climàtic. En concretament, en investigació bàsica està Lluís Torner, en economia Nagore i Riberri, en investigació biomèdica està Ben Leher, en medi ambient Adolfo Sainz, en noves tecnologies Samuel Sánchez, en revelació empresarial Borja Vázquez, en investigació clínica i salut pública Borja Ibáñez. Així que els premis estan cadascun d'ells dotats en 100.000 euros i entre el jurat, recordem, 25 premis Nobel. Així que...
7: Quasi res, doncs com dèiem, anem a parlar un poquet del que han estat este començament de les proves a l'accés a la universitat. Perquè sona verano azul de fons, però el verano azul no per als estudiants tindrà que esperar una miqueta. Dèiem, més de 25.000 estudiants en eixes proves d'accés a la universitat que es desenvolupen en les diferents universitats públiques valencianes. El que sí que podem destacar és que seran 3 dies amb exàmens de matèries comunes i optatives que compten amb una novetat amb sistemes de detecció de dispositius electrònics per garantir eixa igualtat entre estudiants. Una convocatòria ordinària que finalitzarà el 4 de juny, mentre que l'extraordinària es farà els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol. Les qualificacions es publicaran, això sí, el 7 de juliol. I a partir d'ahí, de fi de curs.
8: Exactament, ja està. I sí que sí, verano azul.
3: Que aproven l'ordinària en 2 setmanes, o sigui, en 2...
8: Sí,
3: en
8: 3, no?
3: És el dia... 12, este divendres que ve o l'altre, ja se saben les notes i qui aprove, ja està de verano.
8: Ahí sí, hay verano, sí. I realment el que estiga molt segura que és cap de setmana ja pot celebrar, si té clar que ha aprovat la selectivitat.
3: Jo crec que tots, van a celebrar
8: que passe,
3: que han acabat. Ja han acabat. Si tenen que anar a l'extraordinària ja es ficaran a estudiar després, no?
8: Sí, però ja que ves del present.
7: Sí, totalment.
8: Sí, i com tu dius, pues bueno, este matí han estat les companyes Amparo i Laura, en Laura Salazar, en la Universitat de València, en el campus de Tarongers, i així estava, pues, a primera hora i s'ambient.
9: La veritat és que he dormit prou bé, però m'he despertat a les 3, a les 4, a les 5, i al final he decidit alçar-me perquè dic, esto no pot ser.
10: Estas semanas, a ver, se han hecho un poco pesadas, pero si llevas los exámenes al día y tal, al final yo creo que con confianza se puede sacar y pues sí, tranquilo y a disfrutar de esta semana también.
11: Pues he dormido fatal, ¿eh? O sea, estaba yo ahí en mi cama que me he dormido a las 10 de la noche cuando acabamos la videollamada y estaba yo dando vueltas en mi cama y todo y hasta la 1 no me dormí, ¿eh?
12: Vale, yo estoy tranquilo, pero no he dormido moltes hores, he dormido 3 hores porque damunt yo estoy junto, estoy en patraix y tengo que agarrar el bus y eso y es un trayecto. Prou. No és llarg, però sí que tinc el sermó pronte.
8: Bueno, alguns estaven molt segurs, com digues tu, Amparo, però altres han tingut que fer que agafar aquests amuletos, no?, més sagrats de les seues famílies, i per a que es donarà un poc de sort. No sé si, jo si els haurà funcionat o no. Anem a escoltar-los.
9: Jo vaig plena d'amuletos, el rosari, l'anell de la meva bisabuela, tot, pulseres, collars, de tot.
11: Tenemos como el Pantocrátor, que es una obra de historia del arte, que a mí me ha dado suerte. Está
13: mira. El fondo de pantalla.
11: El Pantocrátor, chicos, está por todas. Y mi padre me lo ha impreso, pero lo tengo que llevar mañana. Y también hay un mantra de protección a la mujer, que si queréis os lo canto. ¡Lo canto! Vale, es bor, asma, danza.
14: Sí, duca Santa Gema y un rosari y rezar antes y mamare mansensitis.
15: Tengo el collar de mis abuelos que me da suerte y ya está.
8: Vaya tela, ¿eh? Han tret la càrrega pesada des del cas.
3: Les que han cantat i tot.
8: Ai. Però estan nerviosos però somrients, no? I això era una forma també d'afrontar.
3: Era una risa nervioseta. Aquesta risa nervioseta que dius, no sé si riurem o ficar-me a plorar, però elles ens han vist, a Laura i a mi, que anàvem per ahir agafant les entrevistes, i elles han dit, podem parlar? Elles volien.
8: Clar,
3: elles
8: com una espècie de... No?
3: Jo crec que els ha relaxat una miqueta, no?
13: Sí, de relax.
3: Poder xerrar en nosaltres.
8: De soltar-ho tot.
13: Sí, sí, igual ha sigut també un poc el seu amuleto, podem dir, no? Abans de l'examen, perquè precisament elles i molts altres deien, per favor, que el primer examen és el de llengua i literatura, que isga Emília Pardo Bazán, molts resaben per això, i jo crec que tu i Laura se ho dona molta sort, perquè ha sigut Emília Pardo Bazán.
11: A mí como no me salga Emilia Pardo Bazán, me voy. Me sé los poemas, me los he estudiado, pero es como que las preguntas son muy competenciales en cuanto a poemas, de saber entenderlos muy bien, entonces me cuesta a veces un poco pillar la simbología y esas cosas.
16: Pues mira, yo generación del 27 me la he descartado toda. Entonces, como me caiga, yo creo que la salvo porque la teoría me la sé más o menos. Pero va a salir o Miura o Emilia. A mí nadie me baja de este barco.
11: Miura no creo porque estaba en el modelo. Pero yo voy con todo por Emilia. Yo confío. ¿Qué va a salir Emilia?
16: Yo preferiría que no saliese el teatro de Miura. Y si sale Emilia Pardo Bazán, pues gozada, mejor.
10: A ver, yo también voy con Emilia, como han dicho mis compañeros, pero tengo el presentimiento de que va a caer poesía y no me gustaría mucho, la verdad.
9: Y yo preferiría a Emilia Pardo Bazán porque me es más fácil que, por ejemplo, la generación del 27, que son poemas.
1: També han fet filosofia, no? Esta vez para la economía.
3: Que ellos son dins de la sèrie obligatòria, ells tenen que elegir entre filosofia o economia, entonces alguns alumnes han elegit economia i l'han fet, o sea, la fan esta vesprada, i és que han elegit filosofia, que he pogut veure per ahí, si no recorde mal, que he dit Sócrates i no sé si Freud.
8: Mare meva, si és bo, Roi.
1: I què et diuen de les carreres que volen triar i sobre les notes?
3: És molt curiós perquè és una amalgama, inclús els noms de carreres que jo no sabia ni que existien. Anem a escoltar.
17: Quiero estudiar psicología con neuromarketing.
18: El doble grado de Derecho y Economía.
10: Sí, me gustaría estudiar estudios hispánicos.
19: Me encantaría arquitectura, periodismo.
20: Pues me gustaría alguna ingeniería, sobre todo la de diseño industrial y desarrollo del producto.
21: Pues yo creo que voy a hacer un grado de emergencia y protección civil.
1: Doncs, Amparo, quina aventura la d'este matí, no?
3: Jo la de neuromarketing no ho sabia, jo marketing sí, però
1: com a carrera, ni idea, I de segur que hi haurà moltíssimes més que ara mateix desconeguem i que estan ahí esforçant-se per aconseguir-ho.
3: I també crida molt l'atenció l'últim xic que ha parlat de lo del grau, el grau que n'hi ha d'emergències i que la Dana també
1: ha influït ahí, clar que sí, hi ha que formar a estos professionals i buscar aquestes noves formacions i professions, pues de cara al futur, i siga la que siga la que hagin triat, els desitgem moltíssima sort en esta primera jornada, molts ànims per al que ve, i això ens anem a quedar parlant precisament d'això, per a com afrontar el que ve, així que companya, moltíssimes gràcies per la cobertura.
3: Jo només volia acabar de res, jo només quan vulgueu ja ho sabeu. I només volia acabar donant també les gràcies als profes que els han acompanyat i que passen tot el dia allí acompanyant-los per a que ells se senten segurs.
1: I que els preparen de la millor de les maneres, i després els pregunten i els donen ànims una vegada acaba, si no han eixit el que esperava i tal, els donen ànims i de més així que enhorabona també als profes. Gràcies, companya. Són les 2:42 i com dèiem, Andrea, volem tractar també aquesta part més psicològica de com enfrontar-se a aquestes proves, com afrontar també el després, el si no aconseguir en estos alumnes la nota que necessiten per a fer la carrera que volen.
8: Clar, i per exemple, si la jornada d'avui no els ha eixit bé, que puguen afrontar bé la de demà i la de després demà, fins al dijous, com diem. Així que per entendre millor com afrontar aquest moment amb calma, evitar bloquejos i mantenir aquesta actitud positiva que és importantíssima, si tenim això ja tenim el 50% de l'examen. Avui parlem amb Clara López, que és psicòloga i vicedegana de Psicologia i Neurociència de la Universitat Europea de València. Clara, ¿qué tal? Bona vesprada.
1: Hola, Clara.
22: Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí.
8: Igualmente. Bé, primer, Clara, conta'ns un poquet, després d'escoltar els testimonis, quines diries que són aquestes estratègies més efectives per a controlar els nervis abans i sobretot durant d'aquesta setmana d'exàmens?
22: Pues estaba escuchándolos y la verdad es que se les veía ya en una emoción diferente a la que igual podían tener ayer o antes de ayer. Ya estaban en esa activación, se les notaban risas de qué va a salir, qué no va a salir. Y eso es como muy importante, es un estado que sí que decía, bueno, es un afrontamiento muy positivo. Pero bueno, de cara a, como decíais, las jornadas de mañana, en función de cómo haya salido hoy, si al final salía quien yo quería, Emilia, la poesía, etcétera, es importante que esta tarde igual hagan más que entrenamiento en qué va a salir o en volver a estudiar todo, dependiendo del tipo de examen, porque no es lo mismo economía que a lo mejor historia, pues es muy útil entrenar los inicios de los exámenes, ¿no? Para ir teniendo como una muletilla de inicio y de manera que le podamos ayudar al cerebro, la cabeza, a tener ahí un primer paso y luego favorece que todo salga seguido, porque lleva muchas semanas estudiando, claro. Lleva mucho tiempo preparándose y ese primer bloqueo con un pequeño entrenamiento de cómo voy a empezar una frase, siempre igual o siempre parecido, que me ayuda a tenerlo automatizado, ayudaría muchísimo también.
13: Claro,
22: y sobre todo también el descanso. Dime.
13: Sí, el descanso, perdona.
22: El descanso activo. Esta tarde es importante también que puedan parar un poquito, pero de forma activa y puedan despejar toda esa tensión que se ha acumulado en la primera jornada de mañana y de tarde, de cara a poder preparar mañana y entrenar pues ese espacio de mañana vuelvo con la misma energía o un poco moderada.
13: ¿Qué le podríamos decir a algún estudiante que nada más empezar un examen se bloquea, se queda en blanco? ¿Cómo puede reaccionar en ese momento?
22: Esto es importante entrenarlo. Es verdad que en ese momento, a no ser que haya alguien que te saque, como por ejemplo pueda ser el supervisor, etcétera, pues hay 4 o 5 truquitos que yo, por ejemplo, con mis estudiantes antes de empezar ya en etapa universitaria los exámenes intentamos entrenarlos, que es hacer un barrido completo del examen. Una de las cosas que nos puede bloquear es que la primera pregunta no nos guste, nos lleve directamente al pensamiento de ¡ay, esta no me la sabía! ¡Esta no es la que yo me esperaba! ¡Esta es la que peor me sale! Y que nos anclemos a ese pensamiento. Y el examen es muy largo, entonces hacer un barrido completo, obligarnos a leerlo hasta el final y tener una estrategia de pues tengo este tiempo, estos son los puntos y poder decir pues voy a empezar pues o por lo que más me cuesta, hay estudiantes que prefieren empezar por lo que más le cuesta o por lo que menos para asegurarme un mayor volumen de puntos, ¿no? Es una estrategia un poco cuantitativa, pero es verdad que dentro del contexto ayudaría y ese barrido inicial es necesario.
8: Bueno, igual alguns estudiants que no tenen que afrontar l'examen aquesta vesprada estan, per exemple, per a desconnectar escoltant la ràdio, escoltant-nos. I si és així, Clara, no sé quin missatge positiu els llançaries, no? Sobretot a aquests estudiants que estan vivint aquests dies amb tanta pressió, incertesa, que se fiquen més nerviosos i sobretot als que no els is a lo millor com tenien previst, què els diries?
22: Pues intentaría ubicarlos en el presente y en el futuro. En el presente, intentar anclarlos a que es verdad que llevan mucho trabajado, que es imposible que un cerebro olvide todo de golpe, con lo cual que confíen en ese proceso que han hecho, que han nombrado los profesores, que les han acompañado hasta el último momento y que intenten anclar a recuerdos, a momentos de clase para poder sacar ese contenido que sí que es verdad que lo saben, aunque luego lo tienen que plasmar. Y luego también de cara al futuro. A veces toda la presión o todos los nervios vienen de cara a que yo pienso que si lo fallo aquí, he fallado en todo lo que yo quiero para el futuro. Y eso es un pensamiento como muy determinista para los próximos 4 o 5 años, ¿no?
13: Desde luego.
22: Entonces igual reflexionar un poquito sobre ¿para qué quiero yo esta nota? Y luego encontrar ese para qué que estaban diciendo, quiero estudiar neuromarketing, quiero estudiar un ciclo y buscar alternativas diferentes en caso de que esta opción pues no salga como yo tenía previsto.
13: Claro, y Clara, brevemente hablamos de los alumnos, pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué consejo les damos a familia, profesores, amigos? ¿Cómo les pueden un poco animar?
22: Este es complejo, ¿eh? Porque además las familias suelen vivir el momento con la misma presión, emoción, expectativas y es tan importante para los estudiantes como para las familias. Entonces, les recordaría que su rol es acompañar. No tienen que ni que salvar ni que hacer que estudien. Ya son personas que están enfocadas, que es una evaluación completamente lo suficientemente compleja como para que puedan acompañar esa emoción y no formar parte de ella, sino, oye, pues vamos a respirar un poquito o vamos a buscar planes alternativos o acompañar, sería un poco la palabra de resumen.
8: Acompañar e intentar que este proceso siga el mes positivo posible, claro que sí. Doncs Clara López, psicòloga i vicedegana de Psicologia i Neurociència de la Universitat Europea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
13: Gràcies.
8: Un plaer.
13: Gràcies, Clara, i fins prompte. I gràcies, Andrea, per aquest repàs, aquest recorregut. L'ho dit, moltíssims ànims i ja enhorabona pel que estan fent els alumnes, que no és poc, eh? Així que res, fem pauseta i continuem, perquè de seguida està per així la nostra companya Núria Moreno, que ve a parlar-nos, ja saben, de projectes interessants amb Caixa Popular.
0: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
2: Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
3: Caixa Popular ha llançat una nova edició de la seva iniciativa solidària Un dia de salari, un gest voluntari col·lectiu dels treballadors que ens va explicar en què consisteix ara mateix, perquè està així amb nosaltres Cristina Pérez, ella és membre de l'àrea de responsabilitat social de Caixa Popular. Cristina, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
3: Què és un dia de salari, Cristina? Conta'ns.
4: Bueno, un dia de salari és una iniciativa de Caixa Popular que el que fa és posar de manifest el compromís social de tot l'equip humà de l'entitat amb l'entorn. Està alineada amb els nostres valors cooperatius i és una iniciativa que consisteix en que sobre el mes de març les persones que formen part de l'equip de Caixa Popular donem voluntàriament un dia del nostre salari. I després l'entitat també fa una aportació econòmica.
3: Una aportació que enguany s'ha augmentat, no?, respecte a anteriors edicions.
4: Sí, sí, l'any passat vam tenir una aportació de 100.000 euros. Enguany Caixa Popular el que ha fet és ha multiplicat per 3 l'import que ha donat la plantilla per aquestes ajudes i tenim un import de 135.000 euros per a repartir en els projectes que siguen guanyadors d'aquestes ajudes.
3: Perquè quin tipus de projectes són els que soleu destinar este dia de salari, no? Perquè entenc que són projectes que poden presentar-se les entitats.
4: Sí, a veure, es poden presentar qualsevol entitat social, pues, associacions, ONGs, que estiguen domiciliades en la comunitat valenciana, independentment de que el projecte es porte a terme en el que és la comunitat o en països en vies de desenvolupament.
3: Ah, o sigui que poden ser projectes de cooperació internacional, per exemple, no?
4: Sí, sí, sí.
3: No sols que estiguen així.
4: Correcte, l'únic que tenen que tindre la seu en el que és l'associació en la comunitat valenciana.
3: I dèiem que és una nova edició perquè ja hi ha una trajectòria molt àmplia, no?, des de Caixa Popular fent aquest tipus d'iniciativa. Vull dir que no és el primer any que
4: no,
3: es fa.
4: No. Ja fa molts anys que aquestes ajudes, junt a altres que també promou Caixa Popular, estan fent-se i el que fa, bueno, aquesta iniciativa realment naix pues, per donar una visibilitat a un dels nostres valors com a entitat, que és la solidaritat, no? Ho tenim molt arrelat tant en l'equip humà de Caixa Popular com en l'entitat en si.
3: I quina és la resposta de tots els que formeu part de Caixa Popular, de tots els treballadors? Com és aquesta resposta? Ja deies que està molt arrelada, no?, el que és la forma d'operar de la cooperativa, però quina és la resposta any rere any de la plantilla?
4: Bueno, he dit que la aportació és voluntària, però bueno, la resposta és quasi del total de lo que és la plantilla.
3: Parlàvem abans que enguany s'ha augmentat la quantitat que es destinarà a projectes socials, aixòs 135.000 euros. Dóna'ns detalls de com es poden presentar aixes entitats socials per a optar alguna d'aquestes ajudes, com es seleccionen també aixòs projectes, si teniu alguns requisits?
4: Sí, bueno, les entitats el que han de fer a través de la web de Caixa Popular hi ha un formulari en l'apartat de premis i ajudes. Ahí el que fan és un poc explicar-nos en què consisteix el projecte, l'objectiu del mateix, on es desenvolupa, si és comarcal, l'àmbit d'actuació, si és provincial o si es porta a terme, com hem dit abans, en altres països. I bàsicament el que tenen que fer és entrar en la web, rellenar el formulari i després un jurat que està format per persones de Caixa Popular, són els que trien els finalistes i després tots els companys i companyes que han votat per a donar, els que han donat un dia del seu salari, voten per a triar els guanyadors.
3: O sigui que també participen, no?, en el que és l'elecció dels projectes, no sols aporten aquesta quantitat voluntària, sinó que també poden elegir, com si diguem, aquesta participació, no?, a l'hora de saber on van els diners.
4: Sí, correcte. Primer és, com t'he dit, un jurat format per companys i companyes, els que triem diguem els projectes finalistes, però després sí que és tota la gent que ha participat la que tria. De fet, bueno, l'any passat, si no recorde mal, vam tindre més de 201 projectes i bueno, enguany amb l'import que és major esperem tindrem més.
3: Perquè fins a quan poden presentar les sol·licituds? Encara ja estan dins del termini, si ens estan escoltant?
4: Sí, sí, estem dins del termini, fins al 21 de juny podem presentar la sol·licitud.
3: Parlaves abans que la solidaritat és un dels valors que té molta relació Caixa Popular, però si entren en xoc també altres, no? Parlàvem d'aquesta participació, que com d'important és per a Caixa Popular iniciatives com esta? Perquè no és l'única, però avui concretament estem parlant d'un dia de salari.
4: La nostra relació en tot el que són entitats socials és fonamental, no? Els projectes que normalment es presenten van orientats pues, a millorar la qualitat de la vida de les persones, reduir les desigualtats, fomentar la igualtat de gènere, promoure la inclusió, treballar amb la infància, la salut o el mig ambient, i això són valors que tenim en el que és l'entitat.
3: Perquè quin paper juga la responsabilitat social dins del model de banca cooperativa? Perquè, clar, és un model molt peculiar, no? Molt diferent a altres entitats bancàries. En este cas, parlàvem, no? D'eixa participació pel que fa als treballadors i també d'eixa conversa que teniu amb entitats, en este cas, arrelades a la Comunitat Valenciana. I eixa resposta, no? Dels treballadors en aquestes iniciatives que no és l'única, no? Perquè feu moltes més coses, sí. Pel que fa al que és la plantilla, no? De Caixa Popular.
4: Sí, tenim més ajudes semblants, entre altres, per exemple, pues, destacar les de la igualtat, que han sigut fins ara, es podien presentar, si no recordem mal, fins al 9 d'abril. També tenim els projectes sense barreres, que també són ajudes a la diversitat.
3: I després, volia preguntar-te també quins àmbits són els que més solen adherir-se a aquest tipus d'ajudes d'aquests projectes socials, perquè parlaves abans, no? Igualtat, també projectes, fins i tot de cooperació internacional, quins són els que més normalment solen presentar-se? Més tipus social, sociosanitari, socioculturals, o hi ha un poc de tot?
4: Sí, hi ha un poc de tot, hi ha molta varietat. Des d'associacions xocotetes, associacions que porten a terme projectes molt grans, es presenta a tot tipus.
3: Clar, això volia dir que no fa falta ser una entitat gran, no? Que qualsevol associació que estiga arrelada, no? Deies sí, sí. Així a la Comunitat Valenciana, pot
4: sí,
3: presentar-se.
4: Complint les bases que estan també a la web, poden presentar-se.
3: Volia preguntar-te també, dèiem abans que hi ha molt d'esperit de solidaritat per part de Caixa Popular i dels treballadors, perquè quines realitats o necessitats normalment detecteu que fan necessàries convocatòries com esta? Perquè si la llanceu any rere any és perquè també veureu que la resposta per part de les entitats d'elles, no? Que l'any passat van ser vora 200, també és bona, no? Rebeu moltes sol·licituds i, per tant, imagine que és algo que vos espenta un poc a seguir endavant i que no serà l'última ni molt menys, no?
4: No serà l'última de salari. Sí, correcte. A veure, n'hi ha entitats que reben altre tipus d'ajudes i que tenen altre tipus de subvencions, però també és de veres que n'hi ha entitats que presenten el projecte pues, en la il·lusió, no? Clar. de rebre-hi s'ajuda per a poder-lo portar en marxa. Hi ha projectes que estan en desenvolupament, hi ha projectes que ja estan implantats i hi ha projectes que estan en ment i que necessiten, no? I s'ha ajuda per a poder-se dur a terme.
3: Doncs estarem ben pendents de quins són aquests projectes socials que acaben sent seleccionats per Caixa Popular en aquesta nova convocatòria d'un dia de salari que ens ha contat Cristina Pérez, ella és membre de l'àrea de responsabilitat social de Caixa Popular. Cristina, gràcies per estar a nosaltres.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València Capital Espanyola de l'Economia Social.

0: Plegar a les 3 de la vesprada, ja saben. Avui posem punt i final al nostre programa regional, al Comunitat Valenciana en la Onda, però tornem demà a les 2:30 amb moltíssima més informació. Ara es queden així a Onda Cero, amb Por Fin, i tot el programa que tenim per davant per a continuar analitzant l'actualitat i tot allò que passa als nostres voltants. Al respecte a la Comunitat Valenciana, posem pues demà a les 2:30 i esta vesprada la brújula, per suposat, amb Ramon Pérez, que ens ha preparat tots aquests temes d'actualitat. Així que res més, es queden, com dèiem, amb Onda Cero, que tinguem bona vesprada. Adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: personalizado de nuestros expertos vendedores, ya que te ponemos todas las facilidades en la instalación y recogida de los electrodomésticos. Quizá por eso, en Milar, los servicios son de 5 estrellas.
1: En Gandía, Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
2: Porfa, no te vayas. Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra con el del Pobla Fest. Artistas confirmados: Malú, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, Fangoria y muchos más. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano. Tras el éxito de su primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Pobla Fest. Vívelo bajo las estrellas.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters, pensats per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa, i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La violència de gènere, una vegada més així, a casa nostra, esta vegada a l'extrem sud del territori, a Callosa de Segura. Allí, un home ha assassinat presumptament la seva parella i poc després s'ha entregat a la Guàrdia Civil. S'han decretat 3 dies de dol oficial i hi ha previst 1 minut de silenci. Bona vesprada, gràcies per triar-nos en este primer dia de proves d'accés a la universitat d'enguany, que han acabat desenvolupant-se sense incidències, malgrat la vaga educativa indefinida. A les mobilitzacions ja habituals se suma ara una acampada al centre de València. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Un home ha assassinat presumptament la seva parella avui a Callosa, al Baix Segura. Tot apunta a que seria un nou crim masclista al nostre territori. Els fets han succeït al migdia a la vivenda que compartien. Sembla que ell la hauria estrangulat fins a causar-li directament la mort. Poc després, el presumpte assassí s'ha entregat ell mateix a la Guàrdia Civil, on ha quedat ja detingut i que ha obert una investigació al respecte. L'alcaldessa de Callosa, Amparo Serrano, reconeix que és una notícia que ningú no s'esperava allí.
2: Estamos todos consternados porque, claro, aquí en nuestra ciudad nunca había ocurrido algo así. Está investigándolo la Guardia Civil, pero aparentemente todos los indicios apuntan a que ha sido un asesinato por violencia de género.
1: Segons el diari Información, l'agressor tenia antecedents per violència de gènere amb una altra parella i la víctima havia denunciat prèviament una altra parella per maltractament. No hi havia, en este sentit, denúncia entre ells. S'han decretat 3 dies de dol oficial, explica l'alcaldessa Serrano.
2: Nosotros en Callosa, por respeto hacia la víctima y hacia su familia, pues hemos decretado luto oficial durante 3 días y además vamos a guardar 1 minuto de silencio esta misma tarde aquí en la Plaza de España. Ya hemos decretado lo que es el luto oficial y bueno, lo estamos haciendo comentándolo a toda nuestra población para que puedan participar.
1: Recordem que el 016 es el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència de gènere.
3: Hacer vida en la calle, las terrazas, bajar al parque, preferir el horario de verano, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
1: Més de 25.000 estudiants valencians s'estan enfrontant des d'avui i fins al pròxim dijous, el dijous d'esta setmana, s'estan enfrontant a les proves d'accés a la universitat d'enguany que estan desenvolupant-se amb la vaga educativa de rerefons, però els exàmens s'estan fent-se amb total normalitat, però clar, amb els nervis habituals de l'alumnat. Amb ells ha estat Amparo Piqueres.
4: Alumnes que han estat acompanyats pels seus professors, alguns d'ells amb camisetes en suport a la vaga, que creuen que arriben molt preparats.
5: Però ells estan nerviosos. Jo confio totalment en que ho puguen fer molt bé.
6: Creo que se encuentran bastante preparados.
7: Sí, pero han estudiado bien, han trabajado bien, lo que es normal. Los nervios de los primeros días van preparados.
4: Respecte a la incertesa sobre si les proves finalment es realitzarien, tots els alumnes estaven convençuts en que sí.
8: Obviamente ha habido un poco de tensión por si se hacía o no, pero al final yo creo que es un motivo que tenemos que apoyar todos los estudiantes para tener una educación mejor en el futuro.
9: Perquè no sabien si anem a tindre correctors i no saber si tenim ni correctors ni mestres ahí, pues ficava un poc nerviosos.
10: Nunca he pensado que nos iba a hacer. Estoy obviamente a favor de la huelga. Me han decepcionado por algunos profesores que no me esperaba igual esa cierta actitud de abandono, entre comillas, ¿no?
4: 3 dies d'exàmens que seran determinants per al seu futur i la carrera que volen estudiar. Alguns ho tenen molt clar.
11: Quiero estudiar psicología con neuromarketing.
12: El doble grado de Derecho y Economía.
13: Sí, me gustaría estudiar estudios hispánicos.
14: Me encantaría arquitectura, periodismo.
15: Pues me gustaría alguna ingeniería, sobre todo la de diseño industrial y desarrollo del producto.
16: Pues yo creo que voy a hacer un grado de emergencia y protección civil.
4: Les sessions d'esta vesprada s'han destinat a assignatures optatives i de modalitat.
1: Una trentena de tendes de campanya ocupen des de la passada nit la plaça de la Mare de Déu de València. Són tendes de campanya d'uns 50 professors que han decidit acampar ahir com a mode de protesta en esta vaga educativa indefinida. Això ha obert debat a les institucions. L'Ajuntament de València afirma que el desallotjament correspon a la Policia Nacional, però la delegació del Govern Central respon fent menció a una ordenança municipal que diu que la retirada és una competència del consistori. Siga com siga, l'acampada del professorat està ahir i encara ara la segona nit. Ivan Argente és un dels professors acampants amb els qui hem pogut parlar a Onda Cero.
17: I sobretot estem així per accelerar les negociacions. No volem ocupar la plaça, no volem molestar a ningú. Anit en l'assemblea vam comentar que el diumenge és el Corpus de València. Sabem que és una data important per a la ciutat. Nosaltres no volem molestar a ningú, simplement volem accelerar el que estan treballant els sindicats en la mesa de negociació.
1: Hem tornat a tindre avui dimarts noves manifestacions a València, a Alacant i a Castelló de la Plana. Els sindicats demanen avançar en la negociació. Amparo Sánchez.
18: Les meses està previst que concloguin demà. Els sindicats confien que l'administració torna a traslladar-los un nou document amb millores que puguen ser valorades pels afiliats. Afirmen que s'ha de reobrir la negociació en l'aspecte salarial i el València. Marc Candela, portaveu d'STPB, Txelo Baix, de Comissions Obreres, i Kilian Cuerda, d'UGT.
19: Si aconseguim aquestes millores en aquests dos punts, el professor ja valorarà més positivament l'acord.
20: Els pressupostos de la Generalitat estan en les Corts. Augmentar les línies pressupostàries se pot fer.
21: El que permetria recuperar el poder adquisitiu al professorat seria una quantitat al voltant de 450-500 euros.
18: Per la seva part, el professorat segueix esperançat.
22: Optimisme i l'esperança d'augmentar tot el que sigui necessari. Si cal estar i començar el curs que ve, continuarem.
23: Recursos a nivell personal, necessitem suport a nivell d'educació inclusiva.
24: Els polítics i la senyora consellera diu que n'hi ha molta voluntat.
18: Els sindicats han recordat que han buscat negociar des del 25 de setembre i que l'equip d'educació no s'ha assegut a fer-ho fins que s'ha convocat la vaga indefinida.
1: La plataforma en defensa de l'ensenyament públic ha convocat per este pròxim divendres una vaga de famílies per a donar suport als professors i les professores. Conviden a pares, mares i tutors a que no porten ixe dia els menuts a classe. En canvi, com ha assenyalat a Onda Cero Elisabet García, que és la portaveu de FAMPA València, en canvi proposen que siga el professorat el que sí acudisca a treballar, però per a poder tindre un respir econòmic, almenys ixe dia.
2: Convocar esta vaga és el demostrar el malestar que estan tenint les famílies i l'alumnat davant esta falta d'interès per part de la conselleria en que tot això acabe. O sea, no podem allargar això a setembre. És que s'està veient que això se va allargar massa. I és que conselleria no està ficant de la seva part per finalitzar-lo el més pront possible.
1: I sobre l'espentó contra el terra que un agent de la Policia Nacional va propinar a una manifestant, Compromís ha demanat avui la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. El defensor del poble ha obert per la seva banda també una investigació. Són ara les 7:27 minuts de la vesprada. L'atur ha baixat en més de 1.600 persones durant l'últim mes, ací a casa nostra. Deixa, per tant, la xifra total de desocupats en la més baixa en un mes de maig des del 2008. S'acumulen ja, per tant, 4 mesos consecutius de descensos en la desocupació. Per sectors, lidera la caiguda el sector de la construcció, seguit dels serveis, la indústria i l'agricultura. La desocupació baixa a València i a Alacant, però puja a Castelló. Raúl Rosselló, UGT, Rocío Pascual, Comissions Obreres.
25: Estem parlant d'un avanç de cotitzants en mode cotxe multienergia. En l'últim any s'han guanyat quasi 69.000 llocs de treball assalariats i s'han sumat també més de 12.000 autònoms.
26: Seguimos observando una fuerte estacionalidad y situaciones de inestabilidad laboral que afectan especialmente a determinados sectores y colectivos y también preocupa que casi 2 de cada 3 personas desempleadas sean mujeres.
1: Avui ha començat a les Corts la ronda de compareixences dels consellers i conselleres com a part de la tramitació dels pressupostos de la Generalitat d'enguany, que eixiran aprovats previsiblement este pròxim estiu. La vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha assegurat que la seva prioritat és la vivenda i ha confirmat que sí hi haurà eixe requisit d'arrelament, però, segons Camarero, a petició dels ajuntaments.
27: Ha crecido un 15% el presupuesto de la vivienda, aunque otros. Por lo tanto, atajamos con este presupuesto el problema de la vivienda y hablamos de arraigo. Y ahí está donde, a petición también de los alcaldes, se va a contar con el arraigo para a la hora de acceder a una vivienda.
1: Partit Socialista i Compromís han mostrat la seva oposició frontal a estos pressupostos de la Generalitat, mentre Vox, que votarà en principi que sí, avisa que la prioritat nacional ha de quedar clarament per escrit. José María Llanos n'és el seu síndic.
28: Eso está acordado y eso irá a la ley de medidas. Si no aparece suficientemente, seguiremos negociando y será vía enmienda. Y si no aparece definitivamente, Vox no apoyará los presupuestos.
1: La descarbonització de la indústria taulellera europea exigirà una inversió de 27.000 milions d'euros fins al 2050. Ho diu un informe del Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea, que adverteix en aquest sentit que el principal repte no és la tecnologia, sinó disposar d'energia neta a preus competitius. Onda Cero a Castelló, Juanjo Tovar.
0: El document afecta de ple al sector tauleller de la província de Castelló, que és un dels principals productors de ceràmica de tota Europa. Aquestes necessitats d'inversió poden xocar també amb la intenció de Brussel·les de retallar els drets gratuïts d'emissió de CO2, una mesura que podria restar capacitat financera a les empreses per afrontar la transició energètica. El sector també ve reclamant des de fa anys més suport econòmic i un marc regulador estable per garantir la seva competitivitat i evitar deslocalitzacions.
1: La 38a edició dels Premis Rei Jaume I ha premiat investigacions al voltant de l'economia de gènere, malalties cardiovasculars o l'enfocament químic davant el canvi climàtic. Avui s'ha fet públic el nom dels guardonats en un acte al Palau de la Generalitat, entre ells només una dona i cap valencià, Núria Moreno.
4: Els guanyadors són Lluís Torner en investigació bàsica, Nagore Iriberri en economia, Ben Lehner en investigació biomèdica, Adolfo Saiz en medi ambient, Samuel Sánchez en noves tecnologies, Borja Vázquez, fundador de Scalpers en revelació empresarial i Borja Ibáñez en investigació clínica i salut pública. Rebran cadascun 100.000 euros. Vicente Boluda, president de la Fundació Premi Rei Jaume I.
3: Premiar ciencia, investigación, tecnología y empresa podría no parecer tan glamuroso como hacerlo al deporte, al cine o al arte, pero sin ningún género de dudas tiene mucha importancia porque en la conjunción de las cuatro disciplinas está depositado el progreso de nuestra sociedad y el futuro de las siguientes generaciones.
4: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha garantit el compromís del Consell per incrementar els recursos destinats a I+D+I per reforçar la col·laboració públic-privada i per atraure i retindre el talent.
5: Queremos que la Comunitat Valenciana sea un polo de innovación y desarrollo científico capaz de competir en todo el mundo y que nuestros investigadores y emprendedores encuentren aquí oportunidades para desarrollar su carrera.
4: Entre els jurats, 25 premis Nobel, jurats que han signat el manifest La ciència sota amenaça, on adverteixen sobre la desinformació i reclamen normes ètiques que garantisquen un desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial.
1: Un jutge ha condemnat a una clínica de Castelló de la Plana al pagament de 92.000 euros per la negligent col·locació d'un baló intragàstric que va provocar una perforació intestinal, xoc sèptic i fallada multiorgànica a una pacient a la qual van acabar extirpant part de l'estómac, segons ha informat avui el defensor del pacient. Una pastera amb 20 homes migrants ha arribat a primera hora del matí d'avui a la platja de la Fossa de Calp, a la Marina Alta. Guàrdia Civil i Creu Roja han fet càrrec d'ells, encara que tots presenten un bon estat de salut. Són en la majoria joves en la vintena, tot i que es pensa que dos d'ells podrien ser menors d'edat. I pendents avui d'un incendi forestal a Igueruelas, a la comarca dels Serrans, el foc ha començat al migdia en una zona natural de massa forestal i ha generat des del principi una columna de fum visible des de diversos quilòmetres de distància. Treballen allí ara mateix tres mitjans aeris i diverses dotacions terrestres dels bombers, així com una patrulla de la Policia Autonòmica de la Generalitat. El foc, les flames, han sigut donades per controlades ara fa uns minuts. Amb els esports, anem amb Eduardo Esteve en una vesprada frenètica. Hola, Eduardo, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Vesprada frenètica, concretament al Llevant, perquè hem tingut fins fa només uns minuts el comiat de Morales.
6: Sí, com dius, avui ha sigut el dia en què ha dit adeu José Luis Morales al Llevant en una roda de premsa en la que ha fet un extens agraïment. Ha reconegut que, si fora per ell, haguera continuat al Llevant.
7: Y evidentemente, tanto Julián Calero como Luis Castro, como Álvaro e Ivo cuando estuvieron, sus motivos y sus razones, y ellos debieron de ver que el tiempo que he disputado esta temporada es el que tenía que disputar, ¿no? Al final yo, mi trabajo es entrenar cada día para ayudar a mis compañeros, creo que lo he hecho, y evidentemente a mí me gustaría seguir, no te lo voy a negar, pero está claro que al final también quiero disfrutar del fútbol. No digo nada desorbitado cuando el egoísmo está dentro de los futbolistas cuando queremos estar en el verde, pero al final hay gente que manda y decide.
6: Y por eso también ha dicho que la segunda intención es continuar marxo ant un altre lloc i no retirar-se. Pel que fa al València, es treballa en la plantilla de la propera temporada amb l'objectiu de tornar a Europa. Víctor Lluc, bona vesprada.
1: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Doncs l'última hora al València passa per l'operació de Diego López, que serà definitivament la setmana que ve. Passarà pel quiròfan per aquesta lesió en el lligament encreuat del genoll dret i, per tant, estarà de baixa fins a finals d'any o a principis de 2027. Finalment serà, com dic, la setmana que ve i serà a Madrid. Un València que continua de vacances i amb molts jugadors pendents del seu futur. Recordem que l'equip tornarà a la faena la primera setmana del mes de juliol.
6: Gràcies, Víctor. Al Villarreal ha sigut presentat el nou tècnic Iñigo Pérez. Víctor Flan, bona vesprada.
8: Què tal? Bona vesprada. Ja ha sigut fa poc menys d'una hora quan ha sigut presentat Iñigo Pérez en el mateix estadi de la Ceràmica després de signar per a les tres properes temporades en el Villarreal Club de Futbol. Setmana especialment intensa la que té el Navarrés per davant, tota vegada que demà es reunirà Miguel Ángel Tena i Fernando Ros per tal de començar a planificar el projecte de la propera temporada i també la pretemporada grogueta per a d'aquest estiu.
6: Gràcies, Víctor. Altra Isidre es confirmarà dintre de poc a l'Elx. Felipe Canals, bona vesprada.
9: Buena vesprada. Se prevé un verano largo en las oficinas del Martínez Valero porque el Elche, al margen de la búsqueda de entrenador tras la salida de Sarabia, va a necesitar refuerzos en prácticamente todas las demarcaciones, sobre todo en la delantera, porque Andrea da Silva apunta a Loporto, podría firmar por dos temporadas con el conjunto luso, y el tema de Rafa Mir no está nada claro si el Elche va a ejecutar finalmente esa opción de compra, también pendiente de su situación judicial.
6: Gracias, Felipe. Y al Hércules, Mangada y Retu diuen adeu. David Esteve, buena esprada.
10: Bona vesprada. Carlos Mangada y Alberto Retuerta no van a continuar en el Hércules. Ya era oficial que no iban a contar con una oferta de renovación, pero han sido hoy cuando se han despedido los dos jugadores, que se marchan después de tres temporadas vistiendo la camiseta del Hércules. Sobre todo dice adiós Carlos Mangada, canterano del conjunto alicantino y que fue pieza clave en el ascenso a Primera Federación.
6: Gràcies, Felipe. I un adeu més, Ramon, sí. El de Rubén Burgos. València sí. Bàsquet ha fet oficial el que adelantaven el passat divendres, i és que el tècnic diu adeu després de 9 temporades i haver guanyat el títol de Lliga fa unes setmanes.
1: Vesprada d'adeus. Gràcies, Edu.
6: Adeu, Ramon.
1: Molt a prop ens hem quedat avui d'arribar als 40 graus. No hem arribat, però quasi, quasi, perquè hem superat els 39, tant a Oriola com a Crevillent. Molta calor també a la vall del Vinalopó, amb màximes per damunt dels 37 graus. AEMET ha decretat per a tota esta zona l'avís groc per altes temperatures. La bona notícia és que les temperatures baixaran demà dimecres, però tornaran a pujar dijous. Així està la Comunitat Valenciana a 2 de juny de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió amb Rafa Latorre i tot el seu equip a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
11: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
12: Onda. ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
13: Tú eliges.
12: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
13: Todo
12: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
13: Y no te pierdas nada.
14: Comienza la nueva temporada en RM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. RM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. RM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
15: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trixema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trixema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
13: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa de Svens número 10 del Grau de Gandía se encuentra Pizzería Volare. Te ofrecemos una amplísima carta para celíacos, tanto en pastas como en pizzas al horno de leña. En Pizzería Volare también disponemos de una variada carta de carnes, pescados, pastas, pizzas y postres caseros. Pizzería Volare. Abrimos todos los días. Fácil aparcamiento. Opciones veganas. Paseo Rosa de Svens número 10, Grau de Gandía. Teléfono 96284-2893.
16: Enhorabuena, Onda Cero.